Thank you.

da dove sono venuto.

from one of them pillars.

0: Sebastià Giovanni i serà a tres llocs simultàniament. A la Carbonera, que som aquí, és el tret de sortida. Després anirem a la Calders i de la Calders a GTS, però als tres llocs hi ha el projector on podreu seguir tota la història i els que esteu de casa també. Esperem que ho gaudiu, que us agradi i jo em canvio de lloc i us deixo amb en Sebastià Giovanni.
1: Bueno, no, a veure, primer de tot, evidentment, agrair... Bueno, la llista d'agraïments en aquest cas es perllonga tentacularment fins a l'infinit i segurament acabaríem tota la sessió fins a les 8 amb la tirallonga d'agraïments, per tant, fer-ho de forma sincrètica i sintètica. Agrair a la Carbonera, agrair a la Calders i, òbviament, agrair a la Maria i a l'Aleix i a tota la gent de l'equip de GTC que hagi pensat en mi per col·laborar i contribuir en aquest acte de justícia, crec que va més enllà de justícia poètica, em sembla que també és justícia política, tot i que poètica i política generalment haurien d'anar més associades del que hi van, respecte al llegat i respecte a tot el que ha deixat i continua deixant i continua propagant la figura, la persona i sobretot l'obra i la producció en tots els sentits de Víctor Nuda. Quan vam estar parlant de sobre què aniria aquesta segona sessió, recordo que a una taula de Calders, que estava amb l'Aleix, amb l'Isabel i amb la Maria, em van dir, doncs mira, tu toca la rua, no? Toca el punt aquest central i a més et tocarà o et proposem que parlis del tema aquest del Hronir, no?
0: Hronir!
1: I de tot el que es, de tot el que es deriva, no? El tema de les peces de puzzle, totes aquestes petites, diguem-ne, obsequacions creatives i oraculars que tenia el Víctor i que el van acompanyar durant tota la seva vida i que no tenien res de gratuïtes ni molt menys res de ocioses. I en principi vaig dir, sí, home, sí, endavant, vinga, som-hi, ja, ja trobaré alguna cosa, ja ho cotaré, ja aniré allò... Total, que han anat passant els dies i m'he anat trobant que, en el fons, si se'm convidava a parlar del Hronir, era com convidar-me a parlar de tot. I llavors doncs, he hagut d'afrontar el repte de participar, d'intervenir en aquesta sessió de les tentacles amb el desafiament de parlar de tot, en general. Que és una cosa que en el fons entronca bastant, no? I fa bastanta germanor amb el que el Víctor feia de forma recurrent i regular, que era parlar de tot. No? No de tot alhora, però tot estava més o menys immiscuït i més o menys immers en cada una de les parcel·les i en cada un dels guspirejos particulars amb els que t'obsequiava, amb les seves troballes, amb les seves ocurrències, amb les seves obres, etc. Llavors, per on començar? Doncs un ponent o un, diguem-ne, un speecher a l'ús, no? D'aquests que pretenen defensar la seqüencialitat narrativa del discurs, us diria doncs que comencem pel començament. Però clar, quan estem parlant del tot, quan estem parlant del rizoma, no? Quan estem parlant d'aquesta derivació laberíntica sense centre operatiu, ni arrel, ni tronc que ho articuli tot, començar pel començament és absurd. Per tant, es pot començar per qualsevol banda i al final acabarem d'anar a petar qualsevol de les altres bandes que ens toquin, que com que són totes, tard o d'hora ho acabarem cobrint tot. Llavors, el primer que jo volia fer era plantejar un greuge, crec, a nivell institucional, a nivell acadèmic, fins i tot, que és el fet de com pot ser que en la nostra llengua, quan dic en la nostra, vull dir tant el català com el castellà, que és l'altra llengua en la que Víctor ens va deixar un llegat enorme, puguem trobar verbs, no?, de la tercera conjugació tan aixerraïts, tan rònecs, tan poc agraïts, no? Com, per exemple, aixondir, avorrir, morir, patir, i en canvi no tinguem acceptat o integrat el verb chronir. Per tant, el que jo estic proposant des d'aquí és que chronir, podem matisar si s'ha de dir chronir o... però almenys l'escriptura chronir s'institueixi ja com una forma verbal de tercera conjugació incoativa. Val? Llavors, per què és un verb? Perquè en el fons el que el Víctor no va deixar, no va deturar mai en tota la seva vida, era de fer coses. I fer-les en un sentit no de mera producció sistemàtica, sinó en un sentit totalment taumatúrgic, en un sentit totalment màgic, en un sentit d'obertura, creació, descobriment i ressignificació constant de la realitat. El tema de Chronir, ara ho dic en la seva, diguem-ne, pronunciació més habitual, parteix, suposo que molts ja ho sabreu, potser d'altres no, d'un relat de Jorge Luis Borges, de llibre de ficciones. De fet, el títol d'aquesta sessió que em vaig empescar, aquest de Tolón, Tolón, Akbar, Orbis, Twerking, és una derivació joiosa del nom, del títol del relat aquest. Podria haver estat qualsevol altre títol, perquè ja que parlem de tot, doncs evidentment podria haver posat lampisteria i fontaneria pràctiques en Audan Bator postmedieval, però el cas és que vaig triar aquest. El relat es diu Tlön Ugvar Orbis Tertius, i en ell Borges va desglossant una sèrie de característiques d'una civilització d'aquestes arcanes a mig camí del somieig i de la especulació històrico-cultural que tant li agradaven. I en un moment determinat, quan està descrivint, està fent una taxonomia de les seves respecte a les modes de pensament i respecte a les diverses teories que sustenten l'imaginari col·lectiu d'aquesta civilització, diu: el hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico ha contribuido a multiplicarlas. Es refereix al número de filosofies, al nombre d'especulacions. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable o de tipo sensacional. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud. Buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase "todos los aspectos" es rechazable, porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Comença a narrar diferents tipus de sistemes de pensament, filosòfics, etc. I acaba dient: entre les doctrines de Tlön, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han formulado con menos claridad que fervor, como quien adelanta una paradoja. Para facilitar el entendimiento de esta tesis inconcebible, un heresiarca del undécimo siglo ideó el sofisma de las nueve monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso equivale en Tlön al de las aporías eleáticas. Dice así: el martes X atraviesa un camino desierto y pierde nueve monedas de cobre. El jueves Y encuentra en el camino cuatro monedas, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes Z descubre tres monedas en el camino. El viernes de mañana X encuentra dos monedas en el corredor de su casa. Es absurdo afirmar que cuatro de las monedas no han existido entre el martes y el jueves. Tres entre el martes y la tarde del viernes. Dos entre el martes y la madrugada del viernes. Es lógico pensar que han existido en todos los momentos en estos plazos. Encontrar y perder. Trobar i perdre. El chronir, és més que una troballa, és més que un objecte. És tot un univers que es construeix al voltant d'un moment altament significatiu en el qual algú, sense una voluntat, diguem-ne, excessivament intensa, però sí que amb una certa disposició laxa a trobar i a buscar, troba alguna cosa. No és una serendípia, no és la típica troballa fortuïta que per alguna raó ha fet conjugar i conjurar els astres i que de sobte trobis allò que estaves buscant d'una manera gairebé miraculosa. No és un miracle esotèric, tampoc és una epifania, tampoc és allò de que de repent una gran veritat metafísica se't presenti i se't planti sota la forma de l'objecte o de l'indici aparentment més insignificant. El chronir, o el chron, és la troballa d'un element que no tindria per què estar allà, que en el moment en el que apareix ressignifica totalment els contorns del món en el que un se l'ha trobat i que a més prové, sens dubte, molt probablement, potser, tal vegada no, totalment segur, d'un altre univers, d'una altra realitat, d'un altre plànol que ha patit una fuga d'algun dels seus elements i aquest element ha anat a petar en el nostre món, en el teu món, en el món d'aquell que ha fet la troballa del Homer. És a dir, que d'una manera estem parlant d'universos que s'intersequen en universos, que s'intersequen en universos, que s'intersequen en universos, i l'encadenament totalment atzerós, però al mateix temps necessari, d'aquests petits elements, van conformant un sistema de pensament en el qual l'única certesa possible és el fet de que tot, en el fons, està d'una manera o una altra connectat. Però no connectat d'una forma geomètrica, cartesiana, metòdica, en el que els encaixos són perfectes, en el que tard o d'hora acabem eliminant les rebaves que fan que les peces no acabin de conjuminar-se correctament entre elles, sinó que tot està connectat de la manera en com està connectat això que deia Borges abans, l'esturament, la màgia de l'assombro, no? De el quedar-se petrificat davant de la possibilitat de que tot pugui esdevenir-se en qualsevol moment a partir d'una mínima partícula. Per què dic això? Perquè la majoria de les qüestions que rodegen la vida, la producció, el llegat, els universos perifèrics de Víctor Nubla, està basat en el Chronir. De fet, el nom de la seva pàgina web era Chronir, i al voltant de tot això es va construir una constel·lació d'idees, de projectes, d'aventures, de riscos, de desafiaments, de petites batalles lliurades de manera sovint massa solitària o massa poc concorreguda per la importància que tenien. I per tant ens obliga, o almenys m'obliga a mi, a fer un esbós panegíric, per dir-ho d'alguna forma, de tot el que va ser, tot el que va significar l'obra de Víctor Nubla. Si ens centrem en el tema del Chronir i busquem en el propi volum de Borges les qüestions que fan referència exactament a aquesta paraula, trobem: las investigaciones en masa producen objetos contradictorios. Ahora se prefieren los trabajos individuales y casi improvisados. La metódica elaboración de Chronir, dice el onceno tono, ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos. Ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Hecho curioso, hay chronirs de segundo y de tercer grado, los chronirs derivados de otro chron, los chronirs derivados del chron de un chron, que exageran las aberraciones del inicial. ¿Qué es un chronir? Durante meses que precedieron la excavación, se intentó probar la existencia de un elemento que se había perdido. Ese primer intento probó que la esperanza y la avidez pueden inhibir. Una semana de trabajo con la pala y el pico no logró exhumar otro chron que una rueda herrumbrada de fecha posterior al experimento. Este se mantuvo secreto y se repitió después en 4 colegios. El chron es un objecte que pertany a una dimensió d'allò que no vol ser buscat, però que sí que desitja ser trobat. desitjant un sentit, evidentment, no volitiu. No és que estiguem parlant d'objectes o d'entitats amb una autonomia de consciència que estiguin esperant a la cacera d'incautes persones que estiguin buscant-lo o que busquin trobar-lo, sinó que és quelcom latent que forma part de la interconnexió de les coses i dels diversos universos que formen aquesta interconnexió de les coses. Això em fa pensar en Douglas Adams, un autor per qui Nuala professava una admiració compartida en molts aspectes per part meva i per part de molta altra gent que el coneixia, l'autor de la Guia d'Autostopista Galàctic, però que també té una petita saga literària que es diu Gently, Agència de Investigaciones Holísticas, que és una transposició, una metamorfosi, una mutació del gènere detectivesc de tota la vida, del gènere policíac, del gènere noir fundat i mitologitzat per els grans noms de Hammett, Chandler, etc., d'un personatge, un detectiu, que es dedica a intentar resoldre casos, crims, partint d'un mètode de treball, d'investigació, que és que tot està connectat amb tot. Aquestes connexions de tot està connectat amb tot, evidentment, no són senzilles ni es poden resoldre de bones a primeres. No és allò de dir, vinga, a la brava, tot està connectat. Doncs, ens estirem i a deixar passar els dies. La connexió de tot amb tot requereix d'una precisa i preciosa vocació de deixar-se meravellar. Deixar-se meravellar per les coses, deixar-se meravellar per la necessitat de l'atzar. Bona part de la producció de Víctor Nuala està basada en aquesta meravella de l'atzar necessari, amb aquesta meravella de la poesia, de la literalitat, de les coses que no necessiten més que la seva pròpia presència immanent i immediata per justificar la seva integració en tot un univers poètic. Jo no sé fins a quin punt res de tot això que estic dient resulta pertinent o resulta més o menys significatiu o pot resultar d'un interès particular o general per la població d'aquest país o almenys per la gent que està veient aquest vídeo. Però sí que em sembla important destacar que a través del Cronier i a través d'aquesta investigació involuntària que, per exemple, el duia a les troballes de les peces de puzzle de les que parlaré després, el que feia Nuala era, d'alguna manera, desmuntar una creença, diguem-ne, bastant solidificada, que és la posició, la jerarquia, la situació en el nostre marc mental que ocupen, per una banda, allò que anomenem el real i allò que anomenem l'imaginari. Això fa pensar, també, en Lacan. Lacan deia que hi ha tres estadis en la psique humana. Precisament l'estadi de l'imaginari és l'estadi que pertany a allò que nosaltres considerem que és més fiable o que almenys ens permet sostenir les narratives habituals del nostre dia a dia. És el que ens permet construir els relats amb els que edifiquem, connectem i seqüencialitzem els esdeveniments que ens anem trobant en la nostra vida i que ens permeten, d'alguna forma, construir memòria, construir experiència, transmissió d'aquesta experiència i un cert grau de fiabilitat amb allò que diem i allò que creiem recordar. En canvi, el real pertany, curiosament, malgrat que el nom pugui induir-nos a creure el contrari, a tots aquells plecs, replecs, rebaves de la nostra experiència i de la nostra existència que cauen dins d'aquest magma d'allò que podríem anomenar innomenable, ominós, fantàstic, inconcebible, brumós, fantasmagòric, oníric, somnis, visions, mitologies personals intransferibles i fins i tot pertinença a d'altres realitats i d'altres universos. Per tant, què és el que passa? Que quan ens trobem, quan un topa amb un Hronir, quan Nubla trobava una peça de puzzle al carrer, que era una peça extreta d'un altre puzzle sencer, del qual mai se n'arribaria a tenir constància perquè no havia acompanyat aquesta peça solta en el seu viatge interdimensional, per entendre'ns, el que estava assistint i el del que estava sent testimoni era de l'infiltració del real en aquest món imaginari que anomenem realitat, que està composat de coses perfectament previsibles i perfectament predicibles. Per tant, estem invertint l'ordre. El món real és aquest que de tant en tant, només de tant en tant, se'ns apareix, amb aquests formats petits, minúsculs, i el món imaginari que normalment atribuïm als somiejos, a les fantasies, és allò que estem constitutivament vivint com a la nostra realitat. Per tant, el que estem fent és descobrir el real en cada una d'aquestes petjades de Hronir. Les petjades tenen, a més, aquesta ambivalència de marcar una presència que ja no hi és. Marcar la senyal, no? Marcar el rastre d'una cosa que ha passat, que ha deixat una empremta, que ha deixat constància de la seva existència, però no suficientment sòlida com per plantificar-hi res aparentment reconeixible, o per plantificar-hi res que puguem assimilar a la resta de coses objectives, tangibles, segures, que formen el nostre dia a dia. La literatura, la creació en general, no estic ara només parlant de Nubla, sinó crec que en general, és una enorme col·lecció de petjades, de petits moments en els que allò que hi és i allò que no és coexisteixen. Petites fantasmagories. Moments en els que l'estabilitat i l'equilibri de les coses aparentment conegudes se'ns volatilitza. I al mateix temps, moments en els quals assumim i accedim a graus de coneixement que res tenen a veure amb el coneixement científic, discursiu, ara sé això, ara sé això altre, ara després vinc a saber això d'aquí més, i després de tot això, gràcies a saber tot això, tinc una enorme tirallonga de referències, expedients i currículums que em permeten després abraonar-me damunt del món real i viure en primera persona el goig de ser menyspreat i de ser sistemàticament obliterat i de ser sistemàticament menystingut i fins i tot humiliat per part d'aquells que en realitat no saben res. El coneixement, en aquest cas, és quelcom que té a veure amb el contacte amb el sagrat. El sagrat, em refereixo a allò que batega més enllà de les aparences i de les evidències, però que moltes vegades està en les coses més aparents i més evidents. Però són coses que no demanden que ens hi aboquem amb aquesta ínfula interpretativa, amb aquesta necessitat sistemàtica de donar-los significació. Són coses que apareixen perquè havien d'aparèixer. No hi ha res de menys casual que l'atzar, i això és un dels lemes frontispicis que aquells que han tingut la sort i l'ocasió de conèixer en Víctor Nubla ens ha transmès i ens ha deixat gravades a foc. No hi ha res menys casual que l'atzar. I això ho anirem demostrant. Algú que entengui que no hi ha res de menys casual que l'atzar és algú que es pot permetre la titànica tasca d'intentar construir sistemes d'interpretació del món a partir de dades totalment estropelàstiques i aparentment irrellevants. És algú que es pot permetre el luxe d'entendre que la composició sonora i la composició musical poden derivar-se de l'ús i del treball d'elements paisatgístics que no han tingut mai l'interès, ni la intenció, ni la vocació d'esdevenir música, ni tan sols d'esdevenir sons audibles per alguna cosa que no siguin ells mateixos. D'algú que ha cregut que era més interessant col·leccionar peces de puzzle soltes que mai podran tornar a encaixar en un puzzle sencer i que, per tant, mai podran refer aquesta aparent funció que se'ls otorgava, que era la de ser un mer engranatge en una maquinària perfecta, i en canvi considerar que és molt més valuós tenir una enorme col·lecció de peces que remeten a puzzles que mai no podrem recuperar ni mai podrem retrobar, com cada un dels crònics ens remet a universos que s'infiltren de manera fugissera en el nostre caminar, els quals mai podrem arribar a controlar del tot ni mai podrem tenir-ne una imatge completa. És molt més divertit això, no? Que no pas encaixar totes les peces i un cop tens el puzzle dir, bueno, ja s'ha acabat. A no ser que aquest puzzle sigui el marc que caroni i que dongui un bàlsam d'harmonia a un esdeveniment, no?, col·lectiu com aquest d'avui, en el qual, a més, fixeu-vos que estem vivint en un context sotregat per la pandèmia, en el que d'alguna manera cada un de nosaltres, quan surt al carrer o quan fa alguna cosa, es converteix en una peça de puzzle disparada, solta, perduda, d'un altre puzzle gegantí que prèviament havíem cregut que existia i que ens donava cobertura, que se'n diu societat, i ara estem començant a descobrir que en el fons aquesta societat no és res més que una construcció imaginària que té poc de real i molt de simbòlica, però també molt de fràgil. Són peces que ens trobem pel carrer, però que hem perdut, o hem descobert que podíem perdre la referència respecte al puzzle del que veníem. I avui ens trobem tot de peces soltes, de diferents llocs, de diferents construccions, de diferents universos, simultàniament, a més, sincrònicament, per construir aquest gran puzzle de puzzles que és, que serà i que va ser i que s'esdevindrà de forma consecutiva en el temps fins que caigui l'últim meteorit que acabi amb qualsevol forma de vida en aquest planeta, tot allò que va rodejar l'obra de Víctor Nubla. Llavors, si us sembla, el que fareu ara és acompanyar-me. Chinuchano. Farem una passejadeta molt agradable per aquests barris que també, tot he de dir, Nubla no sovintejava molt, perquè ja sabem tots quin era les demarcacions psicoafectives de les que professava més amb més insistència en la seva passió. Però bé, avui Nubla farà una excepció i també ens acompanyarà. Val? El farem caminar una mica, el farem passejar-se per aquí i per allà, i d'aquí, de la Carbonera, que és on estem ara, que he de dir que m'encanta aquest entorn, perquè estic parlant d'aquestes coses aparentment serioses i de sobte me dono compte que tinc al darrere un estol de llibres infantils. Que és com una cosa, que és com una mena de dir, home, doncs a veure, en certa manera ja lliga això, no? Perquè és com aquesta capacitat d'enlluernament acrític, però al mateix temps màgic, en el fons és la perdurabilitat d'una certa manera d'escometre les coses per part dels infants que la majoria d'adults hem perdut en favor de la circunspecció i en favor del recel sistemàtic. Per tant, ara m'acompanyareu. Això sí, si he d'anar algun moment al bany, no m'acompanyeu. Això són coses, diguem-ne, que l'acompanyament en l'estremecete aquest, en l'estreaming, té les seves limitacions de censura personal. Penseu que el bany és un territori en el qual es manifesta la dimensió del real en la seva versió més pura i més dura. Per tant, aquí cadascú carrega el seu real a soles com pot. I ens trobarem d'aquí no res a la Calders i seguirem de xatxa, perquè en el fons sembla que estigui dient moltes coses i que estigui allò plantejant una mena de tesi doctoral, però en el fons no estic dient ben bé res. La qual cosa vol dir que segurament estic dient ben bé tot. Per tant, som-hi. La Carbonera en xo.
0: GTS ha entrat. Ja hi som tots. Moguda tentacular 2, part 2.
1: Anna, però estic assegut i de peu al mateix temps. Això és un...
2: Hi ha un delay.
1: És un miracle...
2: Com ho fas?
1: No ho sé.
0: Vols dir que no s'està reproduint l'altre vídeo?
2: Era al final, a veure, directe. No.
1: Sí, no, estem tornant un altre cop.
2: Espera.
1: M'estic tornant a treure el barret una altra vegada. Això és el de l'etern retorn, no? Però amb versió streaming.
3: Però sí.
0: Mira, la Dolors de la tella. Li vols dir hola, Dolors?
1: Hola, Dolors. Ara sí? Estic ja... Bueno, sí, ara sembla que hi ha una miqueta menys d'alguna cosa i una mica més d'una altra. Però quan digueu, jo...
0: Ja, dale, dale.
1: Sí? Va, doncs m'havia quedat abans parlant del tema aquest, aquesta ocurrència de si nubles un crònir i de alguns exemples o de casos o de situacions o circumstàncies de la vida real, no imaginària, en les quals aquesta hipòtesi, diguem-ne, per mi quedava més que validada. I quan estava explicant aquesta anècdota genèrica de trobar-se'l i de que tot el que estava més o menys planificat a partir d'una llambregada puntual que era trobar-se un individu en un lloc concret, en un moment concret del dia, com tot l'univers entrava en combustió simbòlica, he recordat un dels textos que formen aquestes primeres incursions que va fer el Víctor Nubla en la literatura micrològica a través de la seva edició de la seva editorial de Biblioteca para Misántropos, que he de dir que a mi particularment tota aquesta part de la producció de Nubla, diguem-ne, de Ensayo contra la rueda, Tratado sobre los frenos, Sistemas de interpretación del mundo, La música como destornillador, Las derivas sensoriales, és a dir, tota aquesta part de microassagística exotèrica prèvia al seu gloriós desembarcament en el món de la narrativa catalana, no? Em té particularment el cor robat per una sèrie de circumstàncies d'estil i per una sèrie també de singularitats literàries que crec que formen un univers en si mateix bastant homogènic, tot i la seva radical heterogeneïtat. D'un d'aquests llibres, que és Ensayo contra la rueda i otros gajes de la doble vida, hi ha un apartat que es diu Dos mandales, i hi ha un dels dos mandales que m'ha fet pensar i m'ha fet recordar poderosíssimament aquesta peripècia que us estava explicant abans sobre el fet de aquestes derives catastròfiques de la quotidianitat que, lluny de comportar un desordre estèril, comporten una complexitat fèrtil i una sèrie d'incursions de l'imprevisible, de la indeterminació, de, diguem-ne, el conatus, no? El desig que en el fons té la vida de ser molt més rizomàtica i molt més caòtica del que en realitat nosaltres li podem atribuir. Aquest mandala es diu El viajero i, si us sembla, el llegiré com a, diguem-ne, punt i seguidet, no? com a punt suspensiu abans de fer l'últim transbordament a la seu de Gràcia Territori Sonor, on llavors ja ho petarem i allò ja serà la que vos veurem. Ja veureu, hi haurà de tot allò. Es diu El viajero. 1. Aquella mañana salí de mi casa muy pronto. Tenía que encontrarme con muchas personas. Tan apretada estaba mi agenda que probablemente no estaría de regreso hasta la noche. El frescor de las primeras horas del día me recibió en la calle. Pasada la primera hora punta, la calle estaba tranquila. Desocupados, jardineros, amas de casa y carteros se repartían las aceras, salpicadas aquí y allá por empleados de teléfonos, agua o electricidad y vendedores a domicilio. Debía encontrarme en primer lugar con uno para continuar con una reunión en el despacho de dos, un aperitivo en la tasca del lado de Casa de Tres y comer con cuatro en el restaurante A. Para la sobremesa tenía una cita con cinco para tomar café en su casa donde vive con seis, donde también estarían invitados 7, 8 y 9 e, inmediatamente después, pensaba pasar a ver a 10 y a 11, a las que hacía mucho tiempo que no veía. Después, como vivía muy cerca de ellas, haría una visita a 11 bis. A eso de media tarde visitaría la tienda de 12 en B y le invitaría a tomar algo enfrente, en el bar C, y tomaría un taxi para llegar a tiempo al estreno de D, al que me había invitado 13. Cenaríamos juntos con la incorporación de 14 en casa de 15, quien es un estupendo cocinero y luego tenía previsto, con quien se apuntase, pasar a tomar unas copas por el bar de 16, al que suelen ir 17 y 18. Después, seguro que me daría una vuelta por el bar a que ahora es propiedad de 19, y por la fiesta en casa de 20, a la que esperaba que existieran 21, 22, 23, 24, 25 y 26. En tan dinámica jornada, cumpliría con la actividad social de un mes. Descendí a la calle respirando el aire limpio y repasando mentalmente si llevaba conmigo todo lo que tenía que llevar. Dinero, tabaco, mechero, documentación, amuletos, gafas, agenda telefónica para posibles segundas citas, tarjetas magnéticas. Cuando vi aparecer por una esquina 27, que había quedado con 21 para ir a comer con 2, que tenía unos días de excedencia para poder ajustar los términos de un nuevo negocio con 14. La verdad es que mientras tomábamos un café, no pude ocultar mi sorpresa al ver que 12 y 10 entraban y ocupaban una mesa sin dirigirnos el menor saludo. Bueno, estábamos en A, donde debía encontrarme con 4 para comer, pero era muy pronto todavía y tenía que hacer muchas cosas. Apuré mi café mientras 27 me explicaba que 1 estaba precisamente de viaje, así que mi cita con él no iba a ser posible. Como 2 no iba a estar en su despacho, me relajé y pedí otro café. 12 se levantó de la mesa para saludarnos. Me explicó que esperaban a 13 y 9 para comer en la tasca de al lado de casa de 3. Al poco tiempo llegó 2, que me dijo que nuestra reunión no podía celebrarse hasta que no hablara con 5, quien se había incorporado al negocio por consejo de 15, el antiguo socio de 1. Pensé en acompañar a 12, 10, 13 y 9 y así cumplir con algún punto de mi agenda matutina. Los excelentes aperitivos de la tasca de al lado de casa de 3 y la conversación con este, a quien pensaba avisar de mi presencia a través del interfono. Como lo comentó en voz alta, 10 me advirtió que 3 probablemente comería con 11 en las afueras. 13 y 9 llegaron y como ya había avanzado bastante la mañana, 27 me propuso pasar del café a Martini, aunque sin movernos de A, pues 21 todavía no había hecho acto de presencia. Le comenté a 2 que pensaba tomar el café en casa de 5 y que podíamos tratar algunos términos de nuestro negocio allí, pero 2 estaba comprometido para tomar café con 7, 8 y 9 en casa de 10 y 11. Habíamos bebido el segundo martini cuando llegó 21, que estaba acompañado por 6. Este nos propuso que pidiéramos una mesa allí mismo, pues esperaba 4, que llegaría justo para la comida. Le comenté que yo también estaba citado para comer allí con 4 y que no tenía ningún inconveniente, así que reservamos una mesa. 13 y 9 llegaron, saludaron y pidieron unas cañas, que bebieron en la mesa de 12 y 10. 12 me comentó que no abriría la tienda aquella tarde, pues cuando 3 regresase de comer con 11, debía trabajar con él en un proyecto ideado por 13. Este recordó que no había podido conseguir las invitaciones para el estreno de D justo cuando nos sentábamos a la mesa. Le dije que no se preocupase, pues podíamos ver D en las próximas semanas. Y se marcharon los 4 a la tasca de cerca de casa de 3. 27, 21, 2, 6 y yo esperamos a 4, que tardaba en llegar, tomando algunas tapas. Cuando por fin llegó, lo hizo acompañado de 5, quien debía partir con 6 en cuanto terminasen de comer, a una fiesta típica del país de 22 que se celebraba en el bar C. Se habían encontrado con 14 y por eso se había demorado. Este les había explicado que la fiesta en casa de 20 podía no celebrarse si 20 no regresaba a tiempo de una larga sesión de trabajo que debía celebrar ineludiblemente hoy con 3, al terminar sus tareas con 12 y 13. Tras la comida pedimos cafés. 5 y 6 se marcharon a la fiesta de 2 en C. 27, 21 y 2 fueron a su cita con 14. Iban a levantarme de la mesa cuando entró 11, alegrándose mucho de verme. Se sentó conmigo y me explicó que había quedado allí con 11 bis. Al parecer 19 había traspasado el bar E y ahora era propietario del lugar donde nos encontrábamos. 11 y 11 bis debían encontrarse con él allí mismo para discutir una posible asociación. Lo celebré con ellas brindando con varias copas de orujo y cuando la tarde comenzó a avanzar, 19 y 15, que ahora es el cocinero de A, vinieron a sentarse con nosotros. Hablaron de sus cosas durante largo tiempo. Llegó 11 bis. Más tarde pasó por allí 22 para comprar tabaco y al vernos se incorporó a la reunión. Venía de pasar el día con 16 en la playa, donde se habían encontrado con 17 y 18. que trabajaban como monitores desde hacía unos días. Según 22, los otros tres pensaban organizar una barbacoa, ya que la fiesta de 20 parecía que no iba a celebrarse. 19 comentó que no creía que 23 pudiera asistir a la barbacoa, pues había hablado por teléfono con 26 y le había dicho que ambos no estaban en muy buenas relaciones con 24 desde que un pequeño incidente que tuvo lugar en la fiesta de 20. Había anochecido ya y 11 dijo que debía dejarnos, pues quería llevar a 25 al aeropuerto. 15 sacó de la cocina algunas tapas frías que nos despertaron la sed y bebimos cervezas charlando animadamente. Habría pasado una hora cuando entraban 14 y 3. Venían hambrientos y agotados por el trabajo. A se estaba llenando ya de gente que venía a cenar. 19 nos preparó de nuevo la mesa. Estábamos comentando que podía cenar, que podíamos cenar, cuando 11 bis señaló hacia la puerta. Uno entraba llevando dos grandes maletas. Se sentó en la barra, pero al vernos vino hacia nuestra mesa. Nos comentó su viaje y manifestó su apetito. Cenamos con entusiasmo, interrumpiéndonos unos a otros al hablar, pues el día tocaba su fin y la noche que comienza pronto es muy excitante. Poco a poco los clientes fueron abandonando sus mesas y llegó la hora de cerrar. Entonces aparecieron 21 y 22 muy alegres y dispuestos a tomar una copa. Sonó el teléfono y al poco 19 nos comunicó que 5 y 6 dejaban la fiesta en C para incorporarse a nuestra reunión. No tardaron en llegar, lo mismo que 27, 21 y 2, que después de trabajar con 14, se habían entretenido con 16, quien decidido definitivamente a no abrir el bar aquella noche, estaba en camino de A. Las bebidas fuertes comenzaron a circular por la barra. 12, 10, 13 y 9 llegaron poco después, acompañados por 11. 4 lo hizo más tarde, 20 y 17 llamaron a quedamente a la persiana del establecimiento cuando 19 ya la había bajado. Traían algunas cintas de música. Las llamadas a la persiana se sucedieron mientras fueron llegando 18, 7, 8 y 24. Hablamos y bebimos hasta la madrugada en que todos fueron marchándose. Primero lo hicieron 20 y 24, aún llegaron 23 y 26. Pero poco después estuvieron poco tiempo, yéndose después con 5 y 6. Luego lo hicieron 18, 7, 8 y 4. Más tarde 27, 21, 1 y 2. Así siguieron 14, 11 y 10, 11 bis, 3 y 7. 12, 13 y 9 lo hicieron a continuación, lo mismo que 25, 14 y 16. Finalmente, 19 y 15 cerraron el local y subí a mi casa, que está en el mismo edificio, mientras veía amanecer a través de los tragaluces de la escalera. Això és una jornada induïda per el crònic que representa Víctor Nuller. I són peces de puzzle, també. I ara, si us sembla, potser sí, potser no, farem l'última amarrada a la seu de Gràcia, Territori i Sonor, on parlarem de puzzles, parlarem de MCOs, escoltarem coses, llegirem algunes i celebrarem la vida rizomàtica. O sigui que...
0: Sebastià, t'estan preguntant a qui llegies.
1: A qui llegia? A Víctor Nuller. Ensayo contra la rueda y otros gajes de la doble vida. I el text, que és un mandala, es diu El viajero. Que no deixa de ser la típica jornada normal d'una persona quan viu immersa en els tràfecs de l'experiència mística de la vida objectiva. Si algú té algun dubte sobre aquesta expressió que acabo de dir, que s'ho tregui del cap, perquè ja no la recordo. O sigui, que no seria capaç de respondre cap qüestió al respecte. Ah, per cert, ara em porten un taxi, ho sapigueu. O sigui, ni dentetes, dentetes. Hola a tothom. A veure, primera cosa, crec que, a ser honestos, evidentment el desembarcament i la desembocada intensa i més rellevant de tot aquest periple que hem estat fent durant avui a la tarda respecte a la totalitat de les coses, que era una mica la tesi al final de la que he acabat arribant quan m'he donat compte que parlar de Víctor Nuller era parlar de tot, era acabar aquí, acabar en aquesta seu que va ser, diguem-ne, la darrera de les manifestacions espaials en les que es va cristal·litzar el projecte de Gràcia, Territori i Sonor i del LEM. i acabar també en aquest contuberni, diguem-ne, de presències i de persones i de personatges, la proximitat dels quals crec que li dona molt de sentit a aquesta mena d'ofici taumatúrgic que he intentat invocar avui, conjugar i conjurar. Quan estàvem a la Calders, m'he quedat una mica a mitges sobre el tema de la gran pregunta, no?, que era aquesta que veieu aquí reflectida, tot i que escapçada en aquest puzzle, si és Víctor Noble un crònir. Val? De la se sent es pot respondre, no se'm sent. Val, passem a la següent. Jo plantejava que sí, no?, que Víctor Noble és un crònir. Havia plantejat que una de les raons era perquè per la seva capacitat d'irrompre de manera inesperada, atzarosa, en els racons i en els doblecs i en els plecs de la nostra quotidianitat i implosionar o contribuir a implosionar les derives narratives de la nostra vida quotidiana, convertint aquestes troballes en una mena d'autes sacramentals de l'imprevist i de la indeterminació. Tots els d'aquí, crec que si fa no fa, en major o menor mesura, hem viscut en primera persona el que implicava aquest factor de bifurcació, aquest factor caòtic que feliçment suposava trobar-se amb el Víctor en algun punt, no?, com si fossin peces d'aquests puzzles que ell es trobava i que li remetien a universos que s'havien immiscuït en l'univers que ell estava passejant d'una manera més o menys quotidiana i ordinària. Però també, i ara centrem una mica en el que feia el Víctor, amb el que produïa, amb el que creava, perquè sempre he tingut la sensació, no sé si vosaltres la compartireu, que cap de les obres, cap de les peces, cap de les creacions o cap dels projectes que el Noble va engegar, va materialitzar, van ser mai un sistema tancat en si mateixos, ni van ser mai una totalitat que es pogués donar per closa des d'un principi a un final. És a dir, cada un dels llibrets, cada un dels textos, cada una de les peces, cada una de les incursions de Noble en algun terreny de l'exploració, de l'experimentació, de l'aventura, fos escriptural, lingüística, sonora, gastronòmica, era un mapa, diguem-ne, delimitat, que poguéssim agafar, penjar d'una paret i dir, mira, això és el que feia. Sinó que per mi sempre van ser com peces, troballes, singulars, de trencaclosques que no arribarem mai a descobrir ni a discernir en la seva totalitat. És a dir, crec que el que sempre va defugir el Noble com a creador i com a persona era precisament otorgar-se el paper de ser un engranatge dins d'un sistema de significats socials, personals, artístics, que pogués contemplar-se des de la distància i del que se'n pogués fer una imatge mental més o menys nítida i delimitada. Sinó que sempre eren flamarades, irrupcions, ara t'havies trobat en un llibre que parlava d'una cosa i de repente el següent parlava d'una altra cosa que semblava que tenia connexió amb una tercera cosa, però no sabies quina era aquesta tercera cosa, perquè aquesta tercera cosa de fet mai se't manifestaria de forma explícita. De repente escoltaves un disc i el següent disc era una giragonsa totalment diferent, però al mateix temps íntimament emparentada amb alguna altra cosa de fons al que no accediries mai perquè no hi havia la voluntat ni la necessitat de construir una història completa, sinó d'anar omplint el món de peces de puzzle. Anar omplint el món de puzzles incomplets que equivalen a universos paral·lels, tangencials, divergents, bifurcants, que el Noble es va dedicar a anar introduint, no?, de forma incursiva, de forma de vegades més o menys clandestina, de forma de vegades més o menys intempestiva, en els nostres hàbits de consum d'experiències, en els nostres hàbits de devolució sistemàtica d'universos simbòlics als que estem tan habituats i que estem cada dia païnt, regurgitant i excretant de forma impune des de que ens llevem fins que anem a dormir sense donar-nos en compte. Per tant, cada cosa que feia el Nugle eren peces d'un puzzle que mai podrem reconstruir en la seva globalitat perquè era aquesta la tesitura d'allò que feia. La qüestió era obrir i escapçar, no delimitar i tancar. Les peces de puzzle que Nugle va trobar al llarg de la seva vida i que després també van ser partíceps molts amics i amigues seves durant molts anys, era un sistema, era una taxonomia, una classificació de realitats possibles que mai arribarem a conèixer en la seva naturalesa oficial, sencera, no? Mapejada, però que formen una classificació extensíssima de tot allò que podem considerar que és la màgia o de tot allò que podem considerar que és l'obertura al possible. No sé si recordeu, he començat l'acció d'avui parlant del relat de Borges que dona lloc al nom de Hronir, que és el de Clono Orbis Tertius, però hi ha un altre relat de Borges que es diu L'idioma analítico de John Wilkins, en el que parla també d'un d'aquests imperis fantàstics, d'aquests que formen part una mica de la mitologia borgiana, que no sap ben bé fins a quin punt era tota especulació falsària, erudita, o hi havia algun empaltament en casos reals històrics, en el que es parla d'un emperador de no sé quina dinastia xinesa ancestral que havia decidit classificar els animals del seu imperi segons unes tipologies i unes normes de taxonomia que a dia d'avui i sota els nostres ulls educats en el que són les ciències i en el que són les descripcions positives i positivistes de la realitat ens sembla totalment delirant, que és els animals es classifiquen en A, aquells que estan dibuixats amb un traç finíssim de ploma de pèl de camell, B, els tigres que pertanyen a l'emperador, C, els que no estan en aquesta classificació, D, els que es posen d'esquenes en el moment que no sé què, E, F, i llavors executa una classificació totalment delirant, però que estableix un ordre fantàstic dels animals. És a dir, que el que fa és construir la realitat a partir del que jo deia al començament, també de l'enlluernament i de la vocació de sentir-se lligat a la fantasia, a l'analogia, al lligam de les coses entre si perquè tot està connectat amb tot. El pensament aquest holístic que també formava part de l'imaginari personal del Nugle i que es va dedicar a transmetre de manera tan entusiasta durant tota la seva vida. Llavors, aquesta col·lecció de peces de puzzle que trobareu a la seva web si no ho heu fet o ho heu buscat, la que ell va recollir a títol personal són 76 peces que va estar recollint des de l'any 84 fins crec que l'última va ser el 2019, si no m'erro. Després hi ha les peces que van anar trobant els seus amics que formen una classificació a part.
3: N'hi ha alguna de 2020?
1: N'hi ha alguna del 2020? Perfecte. Doncs, com veieu, abraça un espectre cronològic amplíssim i és una llista, és una classificació de troballes, de peces que no tenen cap relació entre elles, no hi ha dos peces que pertanyen al mateix puzzle, menys que ho sàpiga. No s'ha trobat mai el puzzle original del que van venir aquestes peces, per tant són d'alguna manera com trànsfugues, no? Són com foragitades de realitats a les que no tinguem mai accés, però un cop col·locades i posades en un cert ordre fantasiós, constitueixen una nova classificació i una nova manera de mirar els objectes, de mirar els detalls, de mirar les coses que se'ns abraonen en el dia a dia sense voluntat de voler significar res més que elles mateixes. Les peces no són símbols, és el que deia abans, no són simbòliques. No hi ha al darrere un gran discurs metafísic que els hi doni un significat. Tenen significat per elles mateixes, són literals, són objectives, són peces de puzzle trobades al carrer. I en la nuesa d'aquesta condició de peça solta trobada al carrer, és on resideix la seva capacitat de trastocar precisament els nostres hàbits i la nostra

o és més aquesta estructura narrativa amb la qual nosaltres tendim sempre a voler encaixar les coses en allà on se suposa que pertanyen, el seu origen, la seva referència. Tota l'obra nul·la són escapçaments i treballs amb extraccions, troballes, diàlegs amb coses objectivament arrencades del seu context però sense cap mena de violència simbòlica, i és sobretot un manual de màgia en el sentit no Jodorowsky, per favor, no en el sentit de pelacanyes aquest, sinó màgia en el sentit profund, és a dir, màgia en el sentit de contacte amb les dimensions ocultes i amb els plecs del sagrat dels quals no en som conscients, gràcies a Déu, perquè si en fóssim conscients segurament ens els carregarien tots, com hem fet amb totes les coses de les que hem estat conscients, començant per l'inconscient, i formen una classificació diferent del món. És com si veiessis un nou mapa, com si veiessis una nova cartografia del nostre imaginari, però a través d'unes connexions que no tenen res a veure amb la manera com connectem les coses. Fixeu-vos que es pot fer fins i tot un mapa, es pot traçar un mapa mental o físic, si algú s'avingués a fer els recorreguts, m'hagués agradat poder-ho projectar, però no ho he fet, per tant, no. Si un s'avingués a recórrer els diversos nodes que formen les troballes de cada una de les peces de puzzle, començant per la primera. Si poguéssim començar per la plaça Raspall, que és la primera trobada el 27 de juliol de 1984, seguiríem per Torrent d'en Vidalet, després aniríem a parar al carrer Planeta, després del carrer Planeta aniríem al carrer Torres, del carrer Torres aniríem a la plaça Joanic, de la plaça Joanic saltaríem a la Rambla Catalunya amb un salt estratosfèric gairebé d'artista circenc, de la Rambla Catalunya ens hauríem d'anar al passeig de Sant Joan, i del passeig de Sant Joan hauríem d'anar a la platja de la Mar Vella. De la platja de la Mar Vella saltaríem a Vigo, a la calle del Progreso, i de Vigo a Madrid. I de Madrid tornaríem a Barcelona, al carrer València, per això començaríem per l'Eixample, perquè la tornada no fos tan dramàtica. De l'Eixample de Barcelona aniríem al carrer Collblanc de l'Hospitalet, del carrer Hospitalet aniríem al carrer Ausiàs March, del carrer Ausiàs March aniríem a Bellvitge, de Bellvitge tornaríem al carrer Roger de Flor, del carrer Roger de Flor aniríem a l'Almacén de Frutes de Camilo Díaz Moguer, sense ubicació concreta, és a dir, aquest encara és un element més esotèric, perquè no tenim la idea de quin municipi està aquest Almacén de Frutes. Pot ser un Almacén de Frutes que estigui just en la frontissa entre diversos llocs i cap d'ells. D'aquí aniríem a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, d'aquí al Casal de Joves de Sant Gervasi, saltaríem al carrer Borrell, al carrer Major de Valls, segurament alguna calçotada si devia estar forjada allà, Passeig de Gràcia Diagonal, plaça Reial, el carrer Planeta una altra vegada, tindríem moments de recurrència, d'insistència, i si algú s'avingués a fer un traçat de tots aquests salts, de tots aquests moviments quàntics de territoris, segurament estaríem en disposició de copsar la geografia real de les coses. Perquè, com us he dit abans, i amb això torno a Lacan una altra vegada, ja sé que Lacan és una persona que ens cau tots tirant bastant malament, però deia coses que estaven bé. Lacan deia, el real no es correspon amb la realitat. El real és el que forma part dels nostres universos més ocults, més recòndits, de vegades més esgarifosos, de vegades més fantasiosos. És allò que es resisteix a ser explicat pel llenguatge normal, pels enunciats, pels discursos, per les narratives seqüencials. I en canvi, allò que diem imaginari, que sembla que sigui deixar volar, no, l'imaginari és allò que vivim en el dia a dia. Ens hem imaginat que hem construït una societat, ens hem imaginat que hem construït vincles entre les persones pel simple fet de que existeixen uns hàbits de conducta i unes convencions, ens hem imaginat que la història ha succeït d'una determinada manera perquè ens hem habituat a acceptar i a deglutir unes determinades interpretacions, ens hem imaginat que anàvem a morir tots en algun moment determinat, ens hem imaginat que érem lliures, després ens hem imaginat que érem esclaus, ara ens estem imaginant que no som ni lliures ni esclaus,
ens estem imaginant que podrem sortir de nit, però que no podrem sortir de nit, ens estem imaginant que els bars obren, però que

0: canten al mateix temps, que els bars són quàntics, que al mateix temps que estàs en un bar, aquest bar està obert i tancat al mateix temps perquè dona el cas de que està just en la frontissa del toc de queda. Ens estem imaginant que hi ha pandèmies globals, però en canvi el vehicle de propagació d'aquesta imaginació és la major de les pandèmies que ha inventat l'ésser humà, que és el pensament, i sobretot el pensament dirigit i sistèmic. Per tant, el que estem fent és descobrir el real. I el real és allò que s'amaguen les troballes esotèriques en aquests flashos, en aquestes llampegades d'imprevisibles. Això, a nivell musical, Nublo va cultivar també molt a través de la tècnica dels samplers, la captació de sons i de paisatges sonors objectius, sense tractar, diguem-ne, sense manipular almenys en la seva captació, troballes sonores, perquè no totes les troballes són visuals. Hem prioritzat el pensament visual, però el pensament sonor també és un dels grans elements que constitueixen la nostra via d'entrada i d'accés a la màgia del real. Troballes sonores que li van permetre construir paisatges de llocs que en realitat a nivell sonor no existien en aquell moment, perquè són només perllongacions i són derivacions d'esqueixos que ell va capturar. Són les anomenades MCO sèries, no? Em sembla que era mètode de composició objetiva. Objetiva perquè, com les peces de puzzle, eren feixos de so capturats, seqüenciats i tornats al món, però amb la missió de fer que en el moment que s'escoltaven el nostre timpà social, psicoafectiu, simbòlic, s'esberlés i tingués l'opció de viatjar cap a aquest altre univers o altres universos paral·lels que ens havien donat pistes de la seva existència a partir d'aquestes peces de puzzle sonores. Llavors, com que jo no em volia diguem-ne, arrugar la tasca de construir gran cosa a títol particular, quan evidentment estàs parlant d'algú que ha construït tantes coses i per tant el que pertoca és reivindicar...
1: Ja respiro?
0: Sí. Bueno, no, és que vaig amb un pulmó artificial. Val? El porto aquí. Llavors, no m'he vist en cor de fer gaires galindoines personals, allò de dir, construiré un text... Havia pensat fer-ho, però dic, però per què? Si és que està tot, és el que deia, està tot aquí, i el que no hi és, està, també. Clar, és que no està visible, però només fa falta estirar de la corda per en algun moment detectar-ho. Llavors, l'únic que m'he permès, com a petita píndola d'homenatge, la que clouria tota aquesta parrafada salvatge amb la que us he obsequiat a la gent que heu tingut a bé de seguir tot aquest procés d'avui, ha estat treballar, fer una petita col·locada d'ull a aquest, precisament, treball de les MCO sèries del mètode de composició objectiva, emparentant-la amb la qüestió d'aquesta taxonomia de les peces de puzzle. Llavors he treballat sobre diferents temes de diferents volums de la sèrie MCO del Víctor Nubla, sobre Piedra Nombre, sobre Andújar, sobre l'Andorrecibo de les Especies i algun altre més. I el que he fet ha estat escapçar a l'atzar, que és com es troben les peces, 76 fragments sonors de cadascuna d'aquestes pistes amb la duració que considerava que havien de tenir en funció de les escaires i de les cantonades que tenia cada una de les 76 peces de puzzle de la seva llista. I els he tornat a abocar linealment en la mateixa línia classificatòria que ell va fer de les seves peces. Per tant, el que us posaré ara és el puzzle, una recomposició del puzzle de puzzles, que és el fet de les troballes de les fragments de l'obra de Nubla retornades a l'obra de Nubla, reordenades amb una nova seqüència atzarosa, de manera que d'aquesta forma puguem anar propagant exponencialment la fe en el caos i en l'atzar fins que tot això ja s'acabi i fins que el món peti, implosioni, se'n vagi de fora cap endins i llavors quan estigui a dins s'estigui un rato pensant sobre el que ha passat i torni a sortir fora i sortir d'una altra manera, no? Una mica més digna de com ens ha quedat ara. En un atac de feridura mental, suposo provocat per l'esgotament ja d'una certa edat, he titulat aquesta peça el Neudonomicon. I res, és un passatge de 4 minuts i escaig en el que aprofitaré a més per seleccionar un dels sistemes d'interpretació del món que no deixen de ser peces de puzzle d'un món interpretat que és sempre complet.
1: Te deixaré la maleta.
0: Però què vols, que me'n vagi ja?
1: No, la maleta amb què es van gravar aquests discos.
0: Ah, ostres. Vale, però me la deixes a nivell simbòlic, no?
1: Sí, com a acompanyament.
0: Vale, doncs ara, si us sembla, poso un momentet el de Xonsis i anem pel de Xonsis. Thank you.

Que he exigit que s'incorpori al llistat de verbs d'aquest país, que és cronir. I amb això donem per conclosa aquesta deriva, aquest periple de vés a saber què, per vés a saber on, però que he intentat agafar una mica tot sense saber ben bé res. L'únic que sabem és que tot això ha estat possible gràcies a que algú es va trobar en el camí de cadascú de nosaltres com una peça de puzzle, i aquest algú, que era Víctor Nula, era un

0: que queda, queda un últim exercici, no? Fa falta, us havia dit que el tema era descomposar el puzzle, no? Les peces que sortien d'un puzzle d'un món aparentment ordenat i tancat. Però ara anem a fer un rewind, no? Anem a fer una petita concessió a la comprensibilitat de les coses, anem a fer una petita concessió a la recomposició del llenguatge i anem a acabar aquest puzzle que tenim aquí. Val? Anem a posar-li les peces que falten i anem a donar-li prestància a aquestes dues preguntes que són les que han fet gravitar d'alguna manera tot l'acte d'avui. És Víctor Nudel Cronier, això ja hem dit que sí.
1: Me gusta mucho sí, cuando sí. Riot coge Uy. Una imagen y dice...
0: Sí, no, aquí m'ha sortit una conversa amb el meu amant. No. Anem a completar el puzzle, si us sembla. No sé si cadascú podria agafar... Podria intentar agafar una peça i encaixar-la en l'espai corresponent.
2: No.
3: No?
2: No.
3: No?
2: No,
3: no, no. Només Covid no podem tocar.
0: Ah, doncs llavors només puc posar-la jo. Recordeu aquell anunci de Flor de Poli de la banda? D'aquell ninotet que em posaves a l'armari, que anava amb una espiga i que estava fet amb un puzzle i llavors sortia una mà i li col·locava l'última peça abans de posar-lo a l'armari perquè perfumés. Doncs vaig a fer rotllo com si fos un polític municipal a inaugurar un poliesportiu. Queda inaugurada la peça Cronier. Que encaixa perfectament. Perquè són peces que estan demanant sortir del puzzle. No quedar-se. Les estem violentant.